que demà tindré cap pola i avui te vull una. Ah, se diu cas, te vull un. Te amaré ja, que penets un tuit, anem ets un cuit, cucurimulla, i te car, m'avant tuia, mana xeica, te llum mai car.